0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight,

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són haurem... difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més, però no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica...

0: Una pel·lícula, jo crec que amb molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí, és va existir, la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, perquè és una...
1: Però fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop per ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'amic i residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino.

0: La participació avui a les eleccions que es fan a Andalusia cau mig punt respecte ara fa 4 anys. Els principals candidats han exercit ja el seu dret a vot fent una crida a votar. Des del Partit Popular per no dependre de Vox. Des del PSOE per evitar empitjorar els resultats respecte ara fa 4 anys. A punt de començar una setmana decisiva per als pressupostos catalans i en ple conflicte amb el sector a l'ensenyament. Esquerra i els comuns es desmarquen de les pressions de la USTEC, sindicat majoritari als docents, perquè portin les seves reivindicacions a aquesta negociació. Demà Esquerra farà Consell Nacional i els comuns es reuneixen amb el govern. Com a mínim 4 persones mortes i 15 de ferides, la majoria a la regió de Moscou, en el pitjor atac amb drons ucraïnesos des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. També és un dels bombardejos més massius dels últims anys que, segons el president ucraïnès, està totalment justificat, diu, per pressionar Rússia perquè acabi amb aquest conflicte. Israel acusa Pedro Sánchez d'impulsar una campanya de difamació contra el seu govern amb el boicot a Eurovisió i el president espanyol exhibeix l'al·legat antiguerra amb què Televisió Espanyola i va contraprogramar el festival. El concurs el va guanyar Bulgària, per sorpresa, primera vegada que el guanya. Israel va quedar segon gràcies al televot. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat ha detingut un home de 30 anys com a principal sospitós d'un tiroteig aquesta matinada al barri de Sant Josep, que no ha causat ferits. Ahir a la tarda va haver un tiroteig al districte de Sants Montjuïc a Barcelona, que en aquest cas sí que va provocar un mort. L'Organització Mundial de la Salut declara el brot d'Ebola detectat a la República Democràtica del Congo i a Uganda emergència de salut pública mundial. Fins ara se n'han confirmat 8 casos, n'hi ha gairebé més de 250 de sospitosos. Hi han mort una 80ena de persones que podrien tenir el virus, gairebé totes al Congo. La nit dels museus, celebrada ahir, suma 125.000 visitants. És un 8,7% més que l'edició de l'any passat. El MNAC, el Museu d'Història de Barcelona o el de l'Hospitalet han sigut els 3 recintes que han rebut més gent. I han tingut molt bona acollida les activitats, sobretot pensades pel públic més jove.
1: Esports.
2: Manu González i Máximo Quiles, campions de les curses llargues de Moto2 i Moto3 del Gran Premi de Catalunya. A les dues, d'aquí una hora, la de MotoGP amb Àlex Márquez sortint en tercera posició. Ahir va guanyar la cursa sprint. A la Lliga ACB de bàsquet tenim en joc a aquesta hora el Lleida Gran Canària, guanya l'equip de la Terra Ferma 43-27 i també el Madrid Joventut perd la penya 29-26. El dia que Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou després d'anunciar que no renovarà amb el Barça. Avui a 9:15 Barça-Betis amb la TDT de Catalunya Ràdio, abans a les 7 Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid Girona. El tot gira.
0: Migdia encara amb algunes estones de sol, que mica en mica en seran menys, comencen a aparèixer més núvols i primer ruixats al prelitoral a l'espera de tempestes a la tarda al Pirineu i xàfecs intensos a les comarques de Girona. Les màximes van pujant.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 47%.
6: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
7: Doncs som-hi. A partir d'ara mateix iniciem el nostre camí habitual de cada setmana, aquest recorregut que fem per la música, per els èxits, per les històries més noves que podem trobar tant aquí com també fora de les nostres fronteres. Al llarg de 55 minuts estarem envoltats de música, de cançons, d'històries com la que ens arriba a partir d'ara mateix amb la veu d'Edu Esteve. Ell té nova cançó que es diu La meva sort. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

La meva sort, així hem iniciat el nostre camí per aquest estrenes amb la veu i la música i el so d'aquest badaloní semifinalista fa 4 anys d'Eufòria al concurs musical de TV3. Es diu Edu Esteve, ha obert aquest estrenes d'aquesta setmana. I ara la mítica banda de Rolling Stones, que també tornen a la càrrega després d'un temps d'absència amb noves cançons. Foreign Tongue és el nom que li han posat el disc, que sortirà el mes de juliol. De moment coneixem una cançó, que és la que escoltarem ara mateix i que es diu In the Stars, la tornada dels The Rolling Stones.

La força musical dels The Rolling Stones se tornen de nou a la càrrega amb noves cançons, amb nou disc que es dirà Foreign Tongue i que sortirà el mes de juliol. De moment, aquesta peça, In the Stars, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Jules, és cantant i compositora gironina i ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Tot va tirant.

És una de les cançons de Jules, aquesta cantant i compositora gironina, la més nova, la que ens ha acompanyat ara mateix a estrenes. Tot va tirant. Fem un canvi de registre, perquè ara ens arriba David Guetta, que treu la seva versió de l'èxit viral de Milky del 2002, aquell projecte italià de dance pop amb la cançó Just the Way You Are. Aquesta és la versió, el remix que fa David Guetta amb Milky, Just the Way You Are.

És el ritme de David Guetta, aquest remix, aquesta adaptació que fa d'un dels temes emblemàtics de Milky, Just in the Way You Are, un tema del 2002, reconvertit així en aquest 2026. Tornem a Catalunya amb el grup Ningú i la seva nova peça musical es diu La Mar.

Així ha sonat a Ningú, aquesta és la seva nova cançó, La Mar, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana a estrenes. Tornem a Nord-Amèrica, en aquest cas, per escoltar una de les cançons que ens presenta Adam Lambert. La seva tornada en el món de la música la fa amb aquesta cançó que es diu Eat You Alive.

La força musical de Adam Lambert. La seva nova cançó es diu It's You Alive. Així de bé ha sonat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Èlia Prunera. És cantant i compositora de La Ràpita, l'Alt Penedès. La cançó que ara mateix compartirem d'ella es diu Ballem Junts.

Estils musicals ben diferents que compartim cada setmana a través d'estrenes. Ella es diu Èlia Prunera i la cançó Ballem Junts. I tornem a fer un canvi d'estil, de ritme, perquè ens arriba ara mateix el músic i cantant escocès Calvin Harris amb la col·laboració de la cantant irlandesa Jessie. Posen frescor precisament el proper estiu amb aquesta cançó que es diu Satisfied.

Es diuen els Maquis, és un grup de pop-rock d'Igualada i així ens han arribat amb la seva nova cançó Sota el braç, Només són somnis, que hem escoltat en aquestes trenes que t'acompanya siguis on siguis. Com sempre, històries d'aquí, però també històries de fora de les nostres fronteres. En aquest cas, tornem a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Chaka Khan. Després de 7 anys, torna de nou a la càrrega amb noves cançons i aquesta que escoltarem és una d'elles. Es diu Chakzilla i és coescrita i també interpretada als cors per la cantant Sia.

0: Friends.
1: Chuckzilla, aquesta és la nova cançó de Chaka Khan després de 7 anys d'absència musical. Noves històries, però molt ben acompanyada en aquesta cançó per part de la cantant i compositora Sia. De Nord-Amèrica tornem a Catalunya amb aquesta nova fornada del pop independent català. Ens arriba de Barcelona. El seu nom real és Marc Esglésies, però ell es fa dir Esglèies. La cançó Dins aquest paradís.

0: Es diu Esglaies. Aquesta és la cançó Dins aquest paradís. És una de les, com us deia abans, noves fornades del pop independent català. Ens arriba des de Barcelona i així l'hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Es diuen Flor. És un grup femení de Gran Bretanya, de Londres, exactament. I aquesta és la seva cançó que presenten aquesta setmana, Therapy at the Club.
1: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Les components de Flow, aquest grup femení de noies britànic que ens arriben amb aquesta cançó Therapy at the Club, una altra novetat de la setmana. Es defineix com una artista integral que combina música amb arts escèniques, dansa i moda. De Barcelona ens arriba, tot i que algunes fonts també la vinculen amb la Seu d'Urgell. Ella es diu Gigi Ros i aquesta és la seva nova cançó, Pulsió.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre

el ritme i la força musical d'aquesta cantant Gigi Ros, que ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Pulsió. Des de Barcelona ens ha fet costat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb Larouche. És un grup anglès format el 2008 i amb nova cançó sota el braç que es diu Cabin Fever.

Cabin Fever. Aquesta és la nova cançó de LaRouche, aquest grup anglès format el 2008 i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que ja posa el seu punt i final amb Jordi Tortosa. Arriba des de Tarragona i la cançó que escoltarem d'ell per acomiadar avui aquestes estrenes es diu Vas venir. Així doncs, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dia clau el de demà pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular, Juanma Moreno, ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
0: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als prims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I aquí a casa nostra avui també se celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló.
2: Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que les dues s'ha donat el tret de sortida a la categoria reina.
0: I en futbol avui es disputa també la penúltima jornada de la primera divisió. Espanyol i Girona busquen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a un quart de 10. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: El mes de març el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant. Ens porta tots els detalls Norma Lebrero.
5: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents, però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir al Maresme, als Vallesos, al Penedès i al Garraf un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
6: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
5: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jéssica Albiach aquest matí.
3: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
0: I seguim amb política, perquè avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Més de 6,8 milions d'andalusos estan cridats a votar fins a les 8 de la tarda.
0: I pel que fa a les dades de participació, són del 15,10% fins a 11:45 d'aquest matí, unes 3 dècimes menys que en els comicis anteriors l'any 2022, segons aquest primer avanç facilitat per la Junta d'Andalusia.
2: A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
0: Parlem ara de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química, en direcció a la Gran Via. La investigació està sota secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
0: I hem de parlar encara d'un altre tiroteig, en aquest cas un home de 30 anys que ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran, com diem, d'un tiroteig, en aquest cas sense ferits.
2: L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del pont de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
0: Seguim amb successos, en aquest cas, perquè la policia local de Rubí, al Vallès Occidental, atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns a causa de sorolls.
2: Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixes genera, però no és el que ocasiona més denúncies. Ens ho explica des de Ràdio Rubí, David García.
7: En el ple de Rubí del mes d'abril es va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. A banda, fa més temps que existeix l'ordenança de bon veïnatge de Rubí, que no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'agent de la policia de proximitat, Manuel Martín, explica que la majoria de queixes són efectivament pels sorolls.
8: La majoria són per problemes entre veïns i per sorolls a la via pública, vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
7: Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents de la policia de proximitat senyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. El que més en genera és el de portar el gos deslligat, i cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest motiu.
0: Marxem ara fins al circuit de Montmeló, on avui es celebra el Gran Premi de MotoGP, el circuit, com diem, Barcelona-Catalunya. Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que a les 2 s'ha donat el tret de sortida a la cursa de la categoria reina. És moment, doncs, per connectar en directe amb la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo, per conèixer de primera mà l'ambient al circuit. Guada, bon dia.
9: Bon dia, doncs aquí al circuit de Barcelona-Catalunya avui presenta una imatge impressionant. Tot just fa uns minuts ha començat la cursa i tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinàries de primera hora del matí. Els que avui s'han aclamat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit perquè el servei que té de trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
0: Moltes gràcies, Guada, i com ens expliques, una gran festa de l'esport en general i del motociclisme en particular avui al circuit de Barcelona-Catalunya. Parlem ara de la hipertensió, i és que tot sovint aquest fet passa desapercebut i precisament per això està envoltat de mites i falses creences, que només afecta a la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou.
2: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia del mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
10: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
11: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
10: La tensió alta és cosa de gent gran.
11: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
10: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
11: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
10: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
11: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable, no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
10: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
11: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
10: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
11: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral.
0: Parlant d'aquest mateix tema, les farmàcies de Terrassa s'adhereixen precisament a la campanya Mànigues Amunt en el marc d'aquest Dia Mundial de la Hipertensió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Dana Bombardó.
12: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, s'impulsa la campanya Mànigues Amunt per detectar casos no controlats i millorar el seguiment dels tractaments. La farmàcia de la Rambleta a Terrassa s'ha sumat a la iniciativa. A l'hora de prendre's la tensió, és fonamental seguir les pautes correctament per obtenir valors reals que reflecteixin l'estat de la salut cardiovascular i evitar lectures errònies.
13: Quan arriba un pacient a la farmàcia per prendre la tensió, li recomanem 5 minuts de repòs fins a prendre-li la tensió i mentre es pren la tensió no pot creuar les cames, no pot parlar. Abans de prendre la tensió no he fet esport ni haver prendre cafè. Són les pautes més generals i que estigui tranquil·la a l'hora de prendre l'atenció.
12: Com a novetat, s'inclou un test d'adherència al tractament que permet al farmacèutic oferir consells personalitzats o derivar al metge si cal. A més, es promou el seguiment digital mitjançant l'app La meva farmàcia per controlar millor aquesta patologia silenciosa. L'objectiu final, millorar el control de la hipertensió i reduir l'impacte de les malalties del cor a través de la detecció precoç.
0: Seguim en l'àmbit de la sanitat perquè arran de la crisi de l'antivirus les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de controlar el virus, en primer lloc l'home i després la dona, s'ha conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
2: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià. I això és el que li han explicat.
14: crec que els ornitòlegs, més que espècies...
15: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
14: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
15: L'alcalde del municipi, Eduard Murgó, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
16: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no? perquè doncs, s'acabaven morint, no?, d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
15: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
16: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
15: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.

0: mesos.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Castells, i és que avui hi ha hagut actuació a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
3: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
4: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
2: I parlem ara de la nit dels museus, que va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona.
3: El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic.
2: En aquesta línia, els equipaments museístics de Sant Cugat han tornat a sumar-se, com diem, aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i també la Nit dels Museus.
3: I ho han fet amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
5: Un vespre entre capitells, descobrint vinyetes memorables o recordant el mite de Marilyn Monroe, és la proposta que la ciutadania de Sant Cugat ha pogut gaudir aquest dissabte amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. La iniciativa ha ofert una programació conjunta impulsada pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Calgerrer i el Museu del Còmic. Núria Escamilla és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat.
6: Ha tingut un èxit, la gent ho ha acollit molt bé. Realment la proposta que tenim, doncs, de la capsa vermella d'Antoni Campanyà està suscitant, doncs, molta gent, doncs, que pugui venir a veure-ho, ja no també per les imatges de la guerra, la part artística, sinó també quan veiem Sant Cugat en imatges, doncs, en tota la història, realment ens arriba al cor.
5: Una jornada que un any més ha convertit els museus de Sant Cugat en punts de trobada entre cultura, patrimoni i ciutadania.
2: També fem parada a Lleida, que ha tornat a obrir els seus museus en horari excepcional, com us estem explicant, amb motiu d'una nova edició de la Nit dels Museus.
3: 12 equipaments culturals de la ciutat han participat enguany en una cita ja consolidada que combina patrimoni, activitats i portes obertes fins la mitjanit. Des de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
7: La Nit dels Museus ha arribat a la majoria d'edat. La iniciativa, que ha celebrat la seva 18a edició, ha permès redescobrir els espais culturals de la ciutat en un ambient ben diferent de l'habitual. Centenars de persones han gaudit d'aquesta nit màgica en els diferents museus de la ciutat en una cita que ha ofert visites lliures i activitats especials per a tots els públics en una fita que cada any atreu més visitants. Així ho assegura Pepita Gómez, treballadora del Museu de l'Aigua.
8: Bueno, és una nit molt especial, que és la Nit dels Museus. Llavors s'obren tots els museus de Lleida. I bueno, és una nit, pues, com una mica màgica, no? Perquè pues, es dona molta llum, la gent pues, l'agrada molt, ve molta gent, pues, també se fa conèixer el que és, són els museus, no? La importància que tenen, la cultura que tenim, i tot són coses pues, d'aquí de Lleida, i bueno, pues, la gent pues, l'agrada molt i és molt màgica, és una nit molt bonica. Ajuda molt a portar visites i la gent, una vegada que ve, torna a vindre una altra vegada.
7: De fet, molts visitants han aprofitat aquesta nova edició per entrar en museus que habitualment no visiten o bé per descobrir-los en un horari poc habitual, en una cita que ja s'ha consolidat a la ciutat i que confirma un any més l'interès del públic per la cultura.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa, esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat.
3: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant una victòria que els acosti els dos a la permanència. La prèvia del partit dels gironins, com sempre, des de Girona FM, Pau Villafañé.
0: El Girona afronta avui el Metropolitano, un dels partits més importants de la temporada, amb l'obligació de puntuar per continuar depenent d'ell mateix a l'última jornada de Lliga. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid conscients que qualsevol resultat positiu pot ser determinant en la lluita per la permanència i amb l'objectiu de donar la sorpresa en un dels escenaris més complicats del campionat. El conjunt gironí arriba al duel amb la necessitat de competir al màxim nivell davant un Atlètic de Madrid que té nombroses baixes. Per Mitchell, tot i així, el partit segueix sent una final.
9: No, és una final, és un partit molt important per nosaltres, de necessitat de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessitem els 3 punts.
0: L'entrenador del Girona ha esvaït el dubte de si Estuani hi serà o no. Recordem que l'uruguaià està percebut i està tocat del genoll, però finalment el capità i el 7 serà el Metropolitano.
2: Parlem ara de futbol femení, perquè el Barça va guanyar la Copa de la Reina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història, després de superar la final l'Atlètic de Madrid per 3-1.
3: La setmana vinent, les blaugranes volen sumar un nou títol, el quart de la temporada a Oslo, on disputaran la final de la Champions davant l'Olympique de Lió.
2: I seguim parlant de futbol femení, perquè aquest matí l'Ona Sant Adrià disputava el partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació femenina davant de la Reial Societat B. Descobrim com li han anat les coses a l'equip badaloní en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
10: Hola, bon dia. Aquí al municipal de Sant Adrià de Besòs estem al tram final del partit. De moment, victòria per 2-1 de l'Ona Sant Adrià, en un partit que han dominat de principi a fi i fa 5 minuts i escaig que han empatat el planter Xuri Urdin amb un gol de pilota parada.
2: Moltes gràcies, Aleix, i veurem doncs com acaba finalment aquest partit pels interessos de l'Ona Sant Adrià, com us explicàvem, la final, en aquest cas el partit d'anada, per ascendir a la primera federació femenina, l'equivalent a la segona divisió masculina. Parlem ara, seguim amb futbol, parlem de primera federació, i és que ahir es va jugar la penúltima jornada també amb horari unificat.
3: I comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar a la segona posició. Ja el duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de cara a l'equip tarragoní, que es va imposar per 2-1 i aconsegueix sortir de la zona de descens. El conjunt grana assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a les derrotes dels seus rivals directes.
2: Passem ara també pel circuit de Montmeló, com us hem parlat a la primera part d'aquest Notícies en Xarxa, perquè està en marxa la cursa de MotoGP. Ara mateix, això sí, la cursa es troba detinguda amb bandera vermella a causa d'una caiguda.
3: A la categoria de Moto2, la victòria ha estat per l'espanyol Manu González per davant de l'italià Celestino Vietti i el també espanyol Ethan Guevara. A Moto3, el triomf també s'ha quedat a casa, ja que s'ha imposat Máximo Quiles, seguit per Álvaro Carpe i David Muñoz.
2: Parlem també d'hoquei patins, perquè el Vila-sana avui intentarà defensar el títol de la Copa de la Reina.
3: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Telecable, que ha guanyat 5-2 al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
2: I també tenim waterpolo. Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina.
3: El Sant Andreu ha guanyat 14-15 al Boliagmegui i el Mataró 10-12 al 6 Roma. Els dos seran en aquesta final a 4, que es jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta. El Sabadell, en aquest cas, necessitava remuntada davant l'Olympiacos, però ha perdut 10-8 i queda fora d'aquesta final a 4 de waterpolo.
2: I acabem amb un apunt de bàsquet. A l'ACB aquest matí ha jugat el Força Lleida, que s'ha imposat per 75-72 al Gran Canària, i victòria especial i de prestigi del Joventut, que ha guanyat a la pista del Real Madrid per 81-89. Recordem que el Barça tanca la jornada a les 8 del vespre visitant el Tenerife. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Si us ha parlat Eduard París i Adrià Jurado, perdó, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
13: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
15: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
13: Salut activa.
16: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
17: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Esquerra reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa pels nous comptes.
3: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
2: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
2: Avui és dia també d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
3: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular Juanma Moreno ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
2: I en successos, la divisió d'investigació criminal

0: Els ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores al matí a la Costa Daurada i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió.
2: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, per la seva banda, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10.
1: Aquest partit al Camp Nou, a més, es convertirà en l'adeu de Robert Lewandowski. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tirar endavant els nous comptes.
2: En el mes de març, el govern socialista va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant els que hi havien d'aquell any. Ens porta tots els detalls i ens amplia la informació Norma Olebrero.
3: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
4: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
3: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
5: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
3: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
1: I seguim en política perquè avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. En aquests comicis estan citats a votar 6,8 milions d'andalusos fins a les 8 de la tarda. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
1: Parlem ja de successos perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria.

0: i al barri de la Marina de Port.
1: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química, en direcció cap a la Gran Via. La investigació s'estosta a secret de les actuacions, i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
0: I encara un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, per part d'un home de 30 anys que ha estat detingut, això sí, sense provocar ferits.
1: L'incident s'ha produït al pel voltant de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc, saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del port de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
0: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 8 una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes, a la comarca del Baix Ebre.
1: L'arrestada de 28 anys pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional.
0: Marxem ara en directe al Gran Premi del MotoGP al circuit de Montmeló a Barcelona, Catalunya, on hi tenim la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo. Recordem que la cursa de MotoGP s'ha iniciat a les 2 de la tarda, però ara mateix es troba detinguda. Guada Izquierdo, què ha passat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix molta expectació des de les graderies per la caiguda que acaba de patir Àlex Márquez. S'han vist moltes cares de preocupació entre els aficionats, però ja han confirmat que el pilot es troba conscient i amb l'atenció mèdica corresponent. Ara s'està a l'espera de que es reprengui la cursa. Això sí, una imatge impressionant la que presenta avui el circuit de Barcelona-Catalunya. Tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari. En total, avui s'han aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
0: Moltes gràcies, Guada. Veurem si la cursa es pot reprendre i finalitzar, i sobretot especialment que l'estat de salut d'Àlex Márquez sigui el millor possible. I arran de la crisi de l'antivirus, les informacions apunten que la parella dels Països Baixos, que va morir després de contraure el virus, en primer lloc l'home i després la dona, hem conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
1: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià, i això és el que li han explicat.
3: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
4: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
3: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
4: L'alcalde del municipi, Eduard Murgo, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
5: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no? perquè doncs, s'acabaven morint, no? d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
4: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
5: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40 tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
4: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.
0: I seguim en matèria d'antivirus, perquè la dona catalana aïllada al Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de precisament aquesta dona holandesa que va acabar morint a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR.
1: Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries.
0: I avui també se celebra el Dia d'Internet, una eina imprescindible per informar-nos, comunicar-nos o treballar, però també un espai on cada cop hi ha més estafes, perfils falsos i trampes digitals, cada cop més sofisticades.
1: Genís Margarit, enginyer de telecomunicacions i experta en ciberseguretat, ens fa quatre recomanacions per evitar caure en els paranys.
6: Usar difícil l'accés a les claus.
7: Ens roben les credencials, ens roben les claus de casa perquè nosaltres hem sigut el serraller. Però si tens un clauer de contrasenyes, la contrasenya ja no te la saps. Com que no te la saps, quan et surt el lloc fals, que la màquina sí que se n'adona, no t'ho omple. I com que no t'ho omple i tu no t'ho saps, no ho pots ni escriure. I t'autoprotegeix.
6: Evita gestions sensibles per internet.
7: Com pot ser que ara circumstàncies tan crítiques com és gestionar els nostres estalvis ho estiguem fent davant d'una pantalla que ens poden aixecar la camisa? Llavors, és cert que podem prendre moltes mesures preventives, però hi ha coses que encara val la pena no fer-les per internet, encara que sembli anacrònic.
6: Navegar per llocs segurs.
7: Deixar de fer l'Indiana Jones per internet. Si vas a internet i vas al CatSalut, no et passarà res al CatSalut. Però si vas a internet a buscar el xollo de la teva vida perquè no sé quina pàgina web et donen un descompte del 10%, aquell xollo te l'enviaran a casa. Però pel 10% que t'has estalviat, hauràs perdut la teva targeta de crèdit i hauràs perdut la teva contrasenya perquè t'hauràs registrat en un lloc que per aquell 10% el que volen és robar-te la informació.
6: No donar res per cert sense verificar-ho.
7: Des de que ha explosionat la intel·ligència artificial hem vist que ens poden falsificar la veu, que ens poden falsificar la imatge. O sigui que les nostres capacitats cognitives per saber si aquell amb qui estarem xerrant o aquell qui ens demana aquella cosa és veritat o no, es redueixen a zero. A zero. Perquè a partir d'ara mateix, si em truquen els meus pares, poden no ser els meus pares.

0: mateixos.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: I obrim ja el bloc cultural parlant de Castells amb l'actuació que s'ha dut a terme avui a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
3: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
4: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
2: I on també hi havia actuació castellera, commemorant també aquestes festes de maig, era a Badalona. Connectem ara en directe, doncs, per saber com ha anat aquesta diada castellera amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Joaquim, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Doncs aquí situació diferent. Ara mateix estem pendents a diversos membres de la colla dels Castellers de Badalona, ja que mentre descarregaven un 2 de 7 han fet llenya, han caigut, i el servei d'emergència s'ha hagut d'atendre a diversos lesionats. Estarem pendents. Fins aquí el moment vivem un ambient de grans ocasions, una plaça de la Vila plena, amb una diada castellera que començava a les 12 del migdia puntual, després d'un cercavila multitudinari des del Mercat Maginon, on s'ha anomenat casteller d'honor el mag Enric Magú. Els Castellers de Badalona afronten les rondes decisives de la jornada, compartem plaça amb Castellers de Sant Pedor i la colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima, que també afronten els seus reptes de la temporada. Després de les bones sensacions que tenien el mes de març a l'inici de temporada, els Micacos, la colla badalonina, buscava avui a plaça consolidar la gamma mitjana i alta de 7 pisos. De fet, ho han aconseguit a l'inici de la jornada. Pas previ imprescindible abans d'encarar el que és el seu gran repte d'aquesta temporada, el salt, atenció, als castells d'avui de cara a final de curs. Una diada que encara la recta final al centre de la ciutat entra unes festes de maig que mulleixen entre un ple d'activitats.
2: Moltes gràcies, Joaquim, i veurem com acaba, doncs, aquesta diada castellera a Badalona. Canviem de terç, ens n'anem. En aquest cas, recuperem la informació del Dia Internacional dels Museus. En aquest cas, fem parada a Olesa de Montserrat, que celebra un seguit d'activitats al Centre Cultural Cal Puiggener.
3: Entre les propostes hi ha visites guiades, degustació de tapes i vins, un concert, un espectacle infantil i l'acte institucional, que és un homenatge a les persones i entitats que han col·laborat amb el patrimoni olesà. Des d'Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
6: El Centre Cultural Cal Puiggener commemora avui diumenge el Dia Internacional dels Museus amb propostes culturals i lúdiques per a totes les edats. A primera hora s'ha fet una visita guiada a aquesta antiga casa pairal del segle XVI, reconvertida en espai museístic. Posteriorment ha tingut lloc l'acte institucional de lliurament de diplomes en agraïment a qui ha contribuït amb el patrimoni olesà. L'alcalde, Marc Serradó, ha posat en valor la feina feta els darrers anys per conservar i recuperar el patrimoni al municipi.
7: D'uns anys cap aquí hem començat, doncs, a fer una feina que penso que ha de donar un fruit important en el que és el patrimoni material de la nostra vila. Perquè al final el patrimoni, no sé si estareu d'acord, però és allò que uneix una mica el passat, el present i el futur, i és allò que ens fa sentir olesans, és allò que ens identifica, doncs, amb una història col·lectiva, que és aquesta vila i que és Olesa de Montserrat, que ens fa sentir, doncs, part d'aquells que van aixecar en temps més complicats, doncs, aquesta vila, i dels que l'aixecaran en el futur. I per tant és allò que ens fa sentir orgullosos i orgulloses, i és allò que ens fa explicar a la gent qui som, no?
6: A la tarda hi haurà una segona visita guiada a aquest equipament cultural i turístic, i després un espectacle d'animació infantil i xocolatada popular.
2: Parlem ara de música, en aquest cas del Sant Cublac, que tornarà a convertir Sant Cugat del Vallès en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents.
3: Serà del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
0: El director del festival, Ricky Andersons, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Sant Cugat que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual al Parc de Can Vernet.
8: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
0: Segons l'organització, el contingut serà molt interessant, amb moltes jornades i propostes. Podeu consultar la programació i també dir-vos que el festival es tancarà diumenge 14 de juny amb la tradicional jornada familiar, que inclourà tallers de percussió africana. Ara bé, hi haurà un plat fort de la jornada, això arribarà el dissabte 13 de juny, dedicat als ritmes llatins i caribenys. Parlem del Latin Goes Ska, una producció pròpia i exclusiva del festival, que unirà músics de salsa, reggae i ska en un espectacle únic amb Lenin Guiriloco i Memi Sila al capdavant.
2: I encara un altre apunt musical, la banda Obès es va tornar a casa per començar una nova etapa.
3: Ho va fer a Tona, el municipi on va néixer fa 16 anys, amb la presentació del nou disc Diastoler, davant d'una sala La Canal plena de gom a gom i amb totes les entrades exaurides. Des del nou FM, Núria Parera.
9: La sala La Canal de Tona es va omplir ahir a la nit per veure el retorn d'Obeses a casa. La banda osonenca va presentar el seu nou disc, Diàstole, en un concert amb totes les entrades exaurides i que va servir per donar el tret de sortida a la nova gira. El grup culmina així un projecte musical concebut en dues parts, iniciat l'any passat amb Sístole i consolida el seu sisè treball d'estudi. Amb un directe intens, teatral i carregat de força escènica, Obeses desplegava davant del públic el nou univers sonor del disc, mantenint el segell característic que els ha convertit en una de les bandes més singulars del panorama català. De Tona com a inici de gira no és casual. És el municipi on la banda es va fundar ara fa 16 anys i aquest retorn va convertir el concert d'ahir en una cita especialment emotiva tant pel grup com pels seguidors.
2: Les 2:53, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10 en el que serà el comiat de Robert Lewandowski a l'Spotify Camp Nou. Baixem fins a la primera federació, on ahir també es va jugar la penúltima jornada amb horari unificat.
3: Comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar la segona posició. I el duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de favor de l'equip grana, que es va imposar per 2-1 i aconseguir sortir de la zona de descens. El conjunt tarragoní assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a la derrota dels seus rivals directes.
2: I a la tercera federació. Aquest matí s'ha jugat el partit d'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens entre l'Hospitalet i el Badalona. Anem a conèixer, doncs, ara quin ha estat el resultat d'aquest partit en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Duran, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs un partit que ha tingut moltes fases. Ha començat al principi dominant el Badalona, sobretot amb una primera part molt sòlida, la segona tot s'ha complicat. Abans el resultat ha estat un 0-2 favorable al Badalona, per tant, agafa molta carrera a l'equip de Miquel Esparren. De cara a la tornada, ha estat, com diem, una primera part plàcida, però la segona ha passat absolutament de tot. Hi ha hagut una expulsió per dues targetes grogues per part de l'Hospitalet i a partir d'aquí s'ha començat a escalfar el partit fins a un punt en el que de la graderia han llançat un flamisell i els tres àrbitres han dit que el partit havia d'aturar-se. Per tant, han marxat tots els jugadors, els vestidors, al cap de 10 minuts s'ha reprès i a la represa l'Hospitalet s'ha fet fort. Una i una altra ocasió ha tingut sobre la porteria de Carlos Dazón, no han entrat les ocasions i al final ha estat el Badalona qui ha fet el gol a l'últim minut. Per tant, partit vibrant, sobretot a la segona part, que deixa un molt bon resultat pels de Miquel Esparren de cara al partit de tornada a Badalona.
2: Moltes gràcies, Ramon, i apuntem doncs aquesta victòria per 0-2 en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona federació. Recordem que aquesta tarda es juga la segona semifinal. Acabarem aquest Notícies en Xarxa recordant aquesta notícia d'última hora pel que fa a la cursa de MotoGP al circuit de Montmeló amb aquest greu accident d'Àlex Márquez, que ha estat evacuat del circuit amb ambulància. Per ara la cursa continua detinguda i a l'espera de confirmació oficial si finalment es podrà reprendre o es donarà per finalitzada. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Puja la participació a les eleccions que avui es fan a Andalusia. Fins a les dues del migdia havia votat el 37% del cens, i això són 3 punts més que ara fa 4 anys. Les enquestes donen per fet que l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del PP, tornarà a guanyar, però cal saber si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per continuar a la Junta. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns es desmarquen de la demanda que fa l'USTEC, sindicat majoritari a Educació, de lligar la solució del conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos. Tot i això, tots dos partits asseguren que els comptes catalans són clau per resoldre els problemes que hi ha a la comunitat educativa. Demà Esquerra fa un Consell Nacional. Els comuns es troben amb el govern per valorar l'acord. Com a mínim 3 persones mortes i gairebé una vintena de ferides, només a la regió de Moscou, en l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. El president ucraïnès justifica els bombardejos per pressionar el seu homòleg rus perquè acabi amb aquest conflicte. Nou xoc diplomàtic entre Israel i Espanya, aquest cas per Eurovisió. Israel acusa el president espanyol d'impulsar una campanya de difamació contra el seu govern. Pedro Sánchez respon a Netanyahu amb l'al·legat de l'antiguerra amb què Televisió Espanyola ahir va contraprogramar la final del certamen. L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Fins ara se n'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una vuitantena de morts. Les autoritats sanitàries adverteixen d'un risc molt alt de contagi perquè el brot s'ha detectat en una zona urbana i perquè la variant no té ni vacuna ni tractament. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat ha detingut un home de 30 anys com a principal sospitós d'un tiroteig que hi ha hagut aquesta passada matinada al barri de Sant Josep, que no ha causat ferits. Ahir a la tarda hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas mortal, al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar gairebé 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals d'aquesta davallada. La Fira del Circ de Catalunya Trapezi abaixa el teló amb 45.000 espectadors i registrant una mitjana del 98% d'ocupació als espectacles de sala. L'organització valora positivament la rebuda per part del públic i treu pit d'haver apostat per un canvi de focus, diu, en el sector del circ els últims 4 anys.
1: Esports.
2: Greu accident d'Àlex Márquez a la cursa llarga de MotoGP del Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera se l'han endut en ambulància. La cursa s'ha reprès, però s'ha tornat a interrompre per una altra caiguda. A la Lliga ACB de bàsquet, el Lleida s'ha garantit la permanència després de guanyar el Gran Canària 75-72. Victòria també de la Penya a la pista del líder, el Madrid 81-89, a les 8, Tenerife-Barça. I en futbol, Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou després d'anunciar que no renovarà amb el Barça. Avui a un quart a 10 Barça-Betis amb la TDT de Catalunya Ràdio, abans a les 7, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona, al Tot Gira.
3: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 55%.

0: Augmenta la participació a les eleccions andaluses. Fins a les dues del migdia havia votat el 37% del cens, 3 punts més que fa 4 anys. Les enquestes donen per fet que l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del PP, tornarà a guanyar, però cal saber si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per seguir a la Junta. Esquerra Republicana i els Comuns es desmarquen de la demanda de l'USTEC de lligar la solució del conflicte dels docents als pressupostos. Tot i això, els dos partits asseguren que els comptes catalans són clau per resoldre els problemes de la comunitat educativa. Els republicans faran demà un Consell Nacional i els Comuns es trobaran amb el govern per valorar l'acord. Almenys 3 morts i prop d'una vintena de ferits només a la regió de Moscou en l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des de l'inici de la guerra. Zelensky ha justificat els bombardejos per pressionar Vladimir Putin perquè acabi amb el conflicte bèl·lic. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola decretat al Congo i a Uganda. Fins ara se n'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una 80ena de morts. Les autoritats sanitàries adverteixen d'un risc molt alt de contagi perquè el brot s'ha detectat en una zona urbana i perquè la variant no té vacuna ni tractament. Nou xoc diplomàtic entre Israel i Espanya, aquest cop per Eurovisió. Israel acusa el president espanyol d'impulsar una campanya de difamació contra el seu govern. Sánchez li respon amb l'al·legat d'antiguerra amb què Televisió Espanyola va contraprogramar la final del certamen. I la companyia Sixto Paz està enllestint els assajos de la seva nova producció La Promesa, escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro. L'obra es planteja en què es converteixen els somnis d'infantesa quan ens fem grans. Dirigida per Pau Roca, està protagonitzada per Edu Buch, Eduardo Lloveras, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira i s'estrenarà el 28 de maig.
1: Esports.
2: Àlex Márquez està hospitalitzat després de caure el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Ha tingut una greu caiguda en una cursa que ha guanyat Fabio Di Gianantonio. A primera avui a les 7, Atlètic de Madrid, Girona i Osasuna Espanyol. Gironins i blanc i blaus es poden salvar avui matemàticament. Més tard, a un quart de 10, Barça-Betis. I a la Lliga CB de bàsquet, victòries del Lleida i de la Penya. El Lleida ja està salvat matemàticament i la Penya virtualment jugarà al play-off.
0: La matemàtica té que... I pel que fa el temps, en aquest moment descarreguen ruixats i tempestes al Pirineu. Durant la tarda se n'esperen al terç nord de Catalunya. La pròxima matinada i demà al matí hi haurà algun xàfec entre Barcelona i Tarragona. La tarda de dilluns tornarà a ser més inestable, amb més tempestes a la meitat nord.
1: 3CAT Info.
0: 4 de la tarda i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. En marxa les eleccions a Andalusia fins a les 2 del migdia. Fa ara tot just 2 hores havien votat el 37% dels electors. Això és un 3% més que fa 4 anys. Totes les enquestes donen per fet que el guanyador serà l'actual president Juanma Moreno Bonilla del Partit Popular. El dubte és si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 59%.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Realment aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per la última. Que aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquest

0: Decepció del sindicat USTEC majoritari a Educació amb Esquerra i amb els comuns per mantenir separada de les peticions dels comptes catalans les seves reivindicacions. Demà comença una setmana que pot ser clau per l'aprovació d'aquests comptes, i és que s'ha de validar la línia orbital de tren i Esquerra consulta la militància. Puja la participació a les eleccions que avui es fan a Andalusia. Fins a les dues del migdia havia votat el 37% del cens, i això són 3 punts més que ara fa 4 anys. Les enquestes donen per fet que les tornarà a guanyar l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del PP, però cal veure si mantindrà la majoria absoluta o si necessitarà Vox per continuar a la Junta. I a més també s'ha de veure si el PSOE aconsegueix millorar la patacada que va tenir fa 4 anys, però tot apunta que els resultats avui encara poden ser pitjors. Com a mínim 3 persones mortes i una vintena de ferides a la regió de Moscou a l'atac amb drons ucraïnesos més massiu des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. El president ucraïnès l'ha justificat per pressionar el seu homòleg rus perquè acabi amb aquest conflicte. Nou xoc diplomàtic entre Israel i Espanya, aquest cop per Eurovisió. Israel ha acusat el president espanyol d'impulsar una campanya de difamació contra el seu govern. Pedro Sánchez responia ahir amb l'al·legat antiguerra amb què Televisió Espanyola va contraprogramar la final del certamen. L'Organització Mundial de la Salut, OMS, declara l'emergència de salut pública mundial pel brot detectat d'Ebola al Congo i a Uganda. De moment se n'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una vuitantena de morts. Les autoritats sanitàries adverteixen d'un risc molt alt de contagi perquè el brot s'ha detectat en una zona urbana on hi ha molta mobilitat de ciutadans. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat deté un home de 30 anys com a principal sospitós d'un tiroteig que hi ha hagut avui a la matinada al barri de Sant Josep, que no ha causat ferits. Ahir a la tarda hi va haver un altre tiroteig al districte de Sants Montjuïc, a Barcelona, que en aquest cas sí que va provocar un mort. La Fira del Circ de Catalunya abaixa el teló amb 45.000 espectadors i registrant una mitjana del 98% d'ocupació en els espectacles de sala. L'organització valora molt positivament aquestes xifres, però sobretot haver apostat, asseguren, per un canvi de focus al sector del circ els últims 4 anys.
1: Esports.
2: Fabio de Gent, Antoni, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles. Àlex Márquez ha caigut i està a l'hospital. A primera, la Set Atlètic de Madrid, Girona i Osasuna Espanyol. Gironins i blanc i blaus es poden salvar avui matemàticament. És la penúltima jornada. Més tard, a 9:15, Barça-Betis. I a la Lliga CB, victòries del Lleida i de la Penya. El Lleida ja està salvat i la Penya és virtualment equip de playoff.
0: Tarda encara amb alguns ruixats i tempestes en punts del Pirineu, Prepirineu, a l'interior de Girona i també al nord de Barcelona. La resta, nuvolades, però difícilment amb precipitacions. La pròxima matinada i demà al matí el temps es mantindrà inestable amb alguns xàfecs que podrien aparèixer al litoral i al prelitoral, entre Barcelona i Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 57%.

0: Decepció del sindicat USTECH amb Esquerra i els Comuns per mantenir separades les peticions dels docents i la negociació sobre els pressupostos. Demà comença una setmana que pot ser clau. S'ha de validar la línia orbital de tren i Esquerra consulta la militància. Recte final de les eleccions andaluses. Les urnes tancaran a les 8 del vespre i d'aquí uns minuts està previst que es facin públiques noves dades de participació. Fins a les 2 del migdia havia votat el 37% del cens, 3 punts més que fa 4 anys. De seguida anem en directe a Sevilla per saber-ne l'última hora. Almenys 3 morts i prop d'una vintena de ferits només a la regió de Moscou en l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des de l'inici de la guerra. Zelensky ha justificat els bombardejos per pressionar Putin perquè acabi amb el conflicte bèl·lic. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Fins ara se n'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una 80 de morts. Les autoritats sanitàries adverteixen d'un risc molt alt de contagi perquè el brot d'Ebola no té un risc molt alt de contagi. No hi ha tampoc vacuna ni tractament. Nou xoc diplomàtic entre Israel i Espanya, aquest cop per Eurovisió. Israel acusa el president espanyol d'impulsar una campanya de difamació contra el seu govern. Sánchez li respon amb elegant antiguerra amb què Televisió Espanyola va contraprogramar la final del certamen. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. I la Fira del Circ de Catalunya baixa el taló amb 45.000 espectadors i registrant una mitjana del 98% d'ocupació en els espectacles de sala. L'organització valora positivament la rebuda per part del públic i treu pit d'haver apostat per un canvi de focus en el sector del circ els últims 4 anys.
1: Esports.
2: Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat a un centre mèdic per fer-li proves. La cursa l'ha guanyat Fabio Di Gian Antonio. A primera, a les 7, Atlètic de Madrid, Girona i Osasuna, Espanyol, gironins i blanquiblaus es poden salvar avui matemàticament. Més tard, a 1:15, Barça-Betis. I el Vilassana ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. L'equip lleidatà s'ha imposat per 3-1 al Gijón.
0: I pel que fa al temps, aquest vespre hi haurà ruixats al terç nord del país. Durant la matinada i demà al matí també s'espera algun xafa al litoral i prelitoral entre Tarragona i Barcelona. Demà a la tarda se'n formaran al nord-est i al Pirineu i afectaran més comarques.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passen 4 minuts de les 6. Us informa Xavier Palau.
1: 3CAT Info.
0: Recte final de les eleccions a Andalusia. Les urnes tancaran d'aquí a 2 hores, quan siguin les 8 del vespre, i a aquesta hora...
3: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 61%.

0: Decepció del sindicat USTEC majoritari a Ensenyament amb Esquerra i els Comuns per mantenir separades les reivindicacions que fan els docents de la negociació aquests dies sobre els pressupostos. Demà comença una setmana que pot ser clau i és que s'ha de validar la línia orbital de tren i Esquerra consulta la militància al voltant d'aquests acords amb el PSC. La participació d'avui a les eleccions que es fan a Andalusia a les 6 de la tarda superava el 52% del cens convocat a les urnes. Això suposa un augment de 7 punts respecte als comicis celebrats fa 4 anys. Els col·legis tancaran a les 8 de la tarda. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda tanca la frontera. Altres països del voltant instal·len controls sanitaris. Fins ara s'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una 80 de persones mortes. Dues terceres parts de Cuba es quedaran avui sense llum en hora màxima demanda. Les apagades s'han succeït els últims dies en un país que està al límit sense el petroli de Venezuela i pressionat constantment pels Estats Units. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van instal·lar gairebé 15.000 i això és un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum en són els motius principals. 92.000 persones han visitat el Saló del Còmic que s'ha fet aquests dies a Barcelona. 44a edició, que aquest any s'ha fet a la Fira de Montjuïc. Ha destacat la seva aposta per la internacionalització, la diversitat de continguts i el creixement pel que fa al sector professional. La Fira del Circ de Catalunya a Reus ha baixat el teló amb 45.000 espectadors i ha registrat una mitjana del 98% d'ocupació en els espectacles de sala. L'organització valora positivament la rebuda per part del públic, però sobretot l'aposta feta per un canvi de focus al sector del circ els últims 4 anys.
1: Esports.
2: A primera hora a les 7 ha començat l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna espanyol. Els gironins i blanquiblaus es poden salvar avui matemàticament. De moment, minut 3, 0-0 en tots dos partits. Més tard, a un quart de 10, Barça-Betis. Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat a un centre mèdic per fer-li proves. La cursa l'ha guanyat Fabio Di Gianantonio. I el Vilassana ha guanyat avui la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón.
0: Vespre embruixats al terç nord del país. A la matinada i demà matí també n'hi haurà algun de xàfec al litoral i al prelitoral entre Tarragona i Barcelona. I a la tarda se'n formaran al nord-est i al Pirineu i afectaran ja més comarques.
3: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. El sindicat USTEC, majoritari a l'ocupació, lamenta que Esquerra Republicana i els Comuns s'hagin desentès de la seva demanda d'incloure les propostes dels docents a la negociació dels pressupostos.
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 63%.

0: A aquesta hora tanquen els col·legis electorals a Andalusia, segons el sondeig que acaba de fer públic Canal Sur. L'actual president Juanma Moreno Bonilla del PP hauria revalidat la majoria absoluta. El PSOE hauria tret el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat i Vox repetiria els resultats de fa 4 anys. De seguida anirem en directe a Sevilla per saber-ne a l'última hora. El govern i Esquerra afronten a partir de demà una setmana clau per aprovar els pressupostos. L'executiu presenta el pla de la línia de tren orbital i els republicans consulten la militància. USTEC es mostra decebut perquè Esquerra i els comuns continuen desvinculant les peticions dels docents d'aquestes negociacions. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola decretat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. Fins ara se n'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una 80 de morts. Dues terceres parts de Cuba es quedaran avui sense llum en hora de màxima demanda. Les apagades s'han succeït en els últims dies en un país al límit, sense el petroli de Venezuela i pressionat pels Estats Units. Almenys 3 morts i prop d'una 20 de ferits només a la regió de Moscou en l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des de l'inici de la guerra. Zelensky justifica els bombardejos per pressionar Putin perquè acabi amb el conflicte bèl·lic. Es redueix el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum. L'any passat se'n van posar 15.000, un 28% menys que l'any anterior per la baixada del preu de l'electricitat i la falta de subvencions per instal·lar-ne. 92.000 visitants han visitat el Saló del Còmic, que s'ha fet aquest cap de setmana a Barcelona. La 44a edició del Saló, que enguany s'ha fet a la Fira de Montjuïc, ha destacat per la seva aposta per la internacionalització, la diversitat de continguts i el creixement pel que fa al sector professional.
1: Esports.
2: A primera divisió, en joc des de les 7, l'Osasuna 0, Espanyol 1 i l'Atlètic de Madrid 1, Girona 0. A punt de començar les segones parts, l'Espanyol ara estaria salvat, és 11, 5 punts per sobre del descens. El Girona, en canvi, estaria en descens, 18è, 40 punts, a 2 de la salvació. Més tard, a 1:15, Barça-Betis. Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat a un centre mèdic. La cursa l'ha guanyat Fabio Di Gianantonio. I el Vilassana ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final.
0: I pel que fa al temps, les pròximes 24 hores serà inestable aquesta nit amb tempestes irregulars a la meitat nord de Catalunya. Demà al matí se'n pot formar alguna entre Barcelona i Tarragona i a la tarda apareixeran sobretot al nord-est i al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, bona tarda. Ara passen 4 minuts de les 8. Us acompanya Xavier Palau. A aquesta hora estem molt pendents d'Andalusia. A les 8 han tancat els col·legis electorals d'aquesta comunitat i s'acaba de fer pública una enquesta de Sigma 2.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 62%.

0: two, three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Per posar en funcionament la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, és a dir, per començar avui Jazz It, farem un viatge instantani de 9.685 quilòmetres des de Catalunya i Andorra fins a Los Angeles, a Califòrnia. L'any 1959, el saxofonista Al Art Pepper destacava en l'escena jazzística i la tendència coneguda com a West Coast competia en popularitat amb el hard bop típic de l'altra banda de país, de la costa est. Pepper destacava tant que la seva discogràfica Contemporary Records li va organitzar una sessió de gravació amb una petita orquestra d'11 membres per interpretar composicions recents en aquell moment i, per tant, modernes, amb arranjaments de Marty Page. El resultat va ser un disc imprescindible titulat simplement Art Pepper Plus 11, Art Pepper més 11.

Hem començat Jazzit amb Art Pepper i Opus de Funk, una composició del pianista Horace Silver. Aquells anys, finals dels 50 i primers 60, estem parlant, òbviament, del segle XX, eren de molta activitat per Art Pepper. El saxofonista Charlie Parker havia mort l'any 1955 després de revolucionar el món del jazz i, en certa manera, es buscava una figura que ocupés el seu lloc o que es pogués considerar una mena d'hereu, de continuador de l'obra de Parker. Entre els joves saxofonistes alts, Art Pepper brillava amb llum pròpia i la seva discogràfica li posava totes les facilitats a l'hora de gravar. Per exemple, contractar com a acompanyants a la secció rítmica de Miles Davis, és a dir, Wynton Kelly en el piano, Paul Chambers en el baix i Jimmy Cobb a la bateria. Una secció que al febrer de 1960, quan van gravar la cançó que escoltarem tot seguit, eren, sens dubte, la rítmica més famosa del món, després de la seva participació uns mesos abans en la gravació de l'obra mestra de Miles Davis, Kind of Blue. Per tant, aquí teniu a Art Pepper i la secció rítmica Dream Team amb Why Are We Afraid, que és una balada.

Why Are We Afraid, el quartet d'Art Pepper, l'any 1960. En el terreny personal, en aquell moment Pepper ja feia anys que era addicte a l'heroïna. Els estralls que va causar aquesta droga maleïda entre els músics de jazz als anys 40 i 50 del segle XX són enormes. Com a exemple, us direm que als anys 1953 i 1954, Art Pepper ja havia complert una sentència de presó. Aquest mateix any 1960 va ser jutjat i condemnat novament, sentència que es va començar a complir l'any 1961. No va sortir de la presó fins a començaments de 1964 i aquell mateix any, 64, va tornar a entrar per una nova condemna d'un any aproximadament. Posteriorment, un procés llarg i complicat de rehabilitació li va permetre tornar a l'activitat musical en aparent plena forma l'any 1970. Avui direm adeu a Art Pepper amb una composició pròpia titulada Les Cueves de Mario, gravada amb Jack Sheldon a la trompeta i James Bond en el contrabaix. Sí, James Bond, però òbviament no es tracta del personatge de ficció, sinó d'un músic que es deia realment així, James Bond. Sovint el trobareu com a Jimmy Bond.

0: My name is Joris Dudi. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i no ens movem de la Califòrnia dels anys 50 i 60. Aquesta tendència que hem anomenat el Jazz West Coast es pot dir que tenia majoria de músics blancs, contràriament al que passava amb el hard bop de la costa est. Un dels músics negres més destacats de la West Coast va ser Curtis Counts, un contrabaixista que, després d'haver treballat com a acompanyant de figures com Lester Young, Shelly Manne, Teddy Charles o Clifford Brown, l'any 1956 va formar i liderar un quintet que es va fer molt popular. El seu disc més recordat es titula You Get More Bounds with Curtis Counts i el van gravar el mateix any 56 amb el trompetista Jack Sheldon de convidat. Jack Sheldon, per cert, l'acabem de sentir al costat d'Art Pepper. Aquí teniu Too Close for Comfort.

Curtis Cones i el seu quintet ens han portat Too Close for Comfort. Curtis Cones va morir prematurament d'un atac de cor l'any 1963, quan tenia 37 anys, de manera que la seva discografia és inevitablement curta. Si us agrada el format físic, heu de saber que entre els anys 90 i la primera dècada dels 2000, aquesta discografia es va reeditar tota en format CD, remasteritzada i en unes edicions molt cuidades i amb molta informació. Aquella informació que no sempre, com a mínim actualment, no sempre es pot trobar a internet en els canals habituals. També podem pensar que, sens dubte, la intel·ligència artificial tot això ens ho solucionarà. Una de les darreres gravacions de Curtis Cones la va fer l'any 1958 i el disc resultant el van titular Exploring the Future, Explorant el Futur. Hem seleccionat la cançó Into the Orbit, que es podria traduir com En òrbita, perquè creiem que es poden explorar moltes coses estant en òrbita.

0: This is bassist Kaisa Mäensivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Continuem a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, un programa on pràcticament mai es parla de futbol, perquè per això ja hi ha altres espais. Fidels als nostres principis, i tot i que, com ja deveu saber, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga, nosaltres no en farem ni cas. El que passa és que la propera cançó la signa Joan Laporta. Alerta, per ser justos, hauríem de dir John Laporta, que va ser un clarinetista i saxofonista al nord-americà, avantguardista, molt influït per la figura i les idees del pianista Lenny Tristano i per la música clàssica contemporània. John Laporta va ser membre de l'orquestra de Woody Herman i posteriorment va crear una aliança amb el contrabaixista Charles Mingus i el saxofonista Teo Macero en un projecte que incorporava elements de clàssica en composicions de jazz. A finals dels 50 es va retirar del jazz en actiu per continuar una carrera molt sòlida com a docent a la Manhattan School of Music de Nova York i a l'escola Berklee de Boston. John Laporta va néixer l'any 1920 i va morir el 12 de maig de 2004. Aquí els teniu, Mingus, Teo Macero i John Laporta, que ens porten Four Hands, quatre mans. Això va passar l'any 1954.

John Laporta i Charles Mingus, Four Hands. Aquestes propostes de jazz amb influències evidents de la música clàssica contemporània segueixen vigents i en podem trobar mostres actuals, especialment en músics europeus de països del

centre i el nord del continent. Ara us proposem una gravació de 2022 que es troba clarament en aquest àmbit. És una música introspectiva, lenta, expressionista i de vegades fins i tot pot semblar una mica freda, però a l'altre costat diem que té un lirisme i una profunditat que la fan realment atractiva. Aquí teniu Land of Gold, la terra de l'or. És el quartet de la saxofonista alemanya Birgitta Flick. Sí, sí, Flick. Un cognom que em sona d'alguna cosa i ara no recordo de què.

0: This is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Efectivament, això és Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam avançar que el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol a Vilafranca del Penedès hi ha el Festival Bijaz. Aquesta edició 2026 es presenta amb molta presència femenina i propostes molt potents, com la de divendres dia 3 a 2:15 del vespre i a l'escenari principal de la plaça Jaume I. Allà hi tindrem el grup Incógnito, uns supervivents dels anys 90 i del moviment que es va conèixer com a acid jazz, és a dir, jazz ballable, fusionat amb soul i amb funky.

Incognito, Still a Friend of Mine, del seu disc Positivity, de l'any 1994. I si voleu una mostra de les tendències de jazz més actuals que es fan a Nova York, el diumenge 5 tenim a la saxofonista Lakecia Benjamin a les 8 del vespre i després a Esperanza Spalding a les 10 en el mateix escenari, el de la plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès.

0: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: Arribem al final de Jazz It i us direm adeu amb el músic que tindrà presència en tots els programes del mes de maig, perquè és el mes del seu centenari, Miles Davis. Des del seu disc Digging with the Miles Davis Sextet, aquí teniu Out of the Blue. Amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

ain't no disco. It ain't no country club either.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 90%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 92%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 10 graus
0: i una humitat del 92%.